0: I ara, Lluís, i ara, Lluïdes, avui és un dia trist, però hem de pensar que és un dia molt bonic, perquè aquests jugadors, aquesta entitat, ens ha regalat un any molt bonic, que hem lluitat per coses boniques. Hem de pensar d'on venim, quan jugàvem contra el Canvios Colom, contra el Silla, contra tots aquests equips. I ara tenim l'oportunitat i la fortuna d'haver jugat contra el Racing, contra el Deportivo, contra el Màlaga, la Rosaleda, en un camp de primera. I enguany ha sigut molt bonic. I per això també volia comentar els 16 desplaçaments que hem fet, que han sigut tots molt especials, des del Sardinero, des de Riazor, des de la Rosaleda, passant pel camp de la Cultural Leonesa. Hem mantingut en tots els camps, un recolzament per tant de l'afició local i una benvinguda brutal a tots els camps. I sobretot, que molts ànims a tots els joies de Lluç i que l'any que ve més i pam pam orellut.
1: Pam pam orellut i l'any que ve més, com diu Jaume, està aficionat que ha viatjat a 7 estadis amb l'equip. Així que ens quedem amb ese ànim, amb esa mirada cap al futur i a veure què és el que fa el Club Esportiu Castelló de cara a la pròxima temporada. Així que David Costa Rosa, avui t'escoltem a tu 3 i 20 al Ser Deportivos. Nosaltres anem a publicitat i seguim a Cielo i Poro i Castelló. Fins ara.

0: Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque.
1: Doncs ja tenim confeccionat el programa i presentat del cicle de música clàssica de Vila-real que comença el proper dissabte 13 de juny amb un concert simfònic que avui presentem a més així a Ràdio Castelló perquè per un costat ens acompanya Josep Gil, que és el president de Crea Escena. Josep, benvingut, bon dia.
2: Benvingut. Moltes gràcies, Andrea, per tindre'ns.
1: Ens acompanya també Héctor Cabrera, vicepresident també de Crea Escena. Héctor, benvingut.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: I ha vingut també amb vosaltres Thomas Kapten, no sé si he dit bé el nom, que és el director del concert, ve des d'Estònia, per a encetar el cicle amb vosaltres. Thomas, welcome.
4: Tere.
1: No parla espanyol, però intentarem traduir el que ell ens conte perquè podrà ser ell qui millor ens pose en escena, mai millor dit, sobre el concert que teniu preparat el proper dissabte. Però abans de que parlem amb Thomas, Josep, a mi m'agradaria preguntar-te per esta octava edició del cicle de música clàssica de Crea Escena a Vila-real. Un poquet si tu pensaves que anàvem a arribar a esta vuitena edició i anàvem a estar on estem, a més amb una programació fins desembre molt ben cuidadeta i amb coses molt interessants.
2: Pues la veritat que sí, la veritat que estem molt contents. L'evolució de Crea Escena està sent exponencial. Cada any estem superant-nos en la programació i realment en l'expectació del públic que tenim. Fa ja 300 que van començar en els programes sinfònics i ara ja el públic està esperant a veure quina és la novetat del sinfònic. Bueno, ara després parlarem del concert sinfònic, que és el que obrim el cicle, però tenim moltes novetats i una programació molt densa. Estem parlant de 6 produccions. Comencem amb el Sinfònic, després una de les grans novetats del cicle és que comencem un xicot de cicle de música de cambra en el Teatre Tagoba, la gent que coneix Vila-real, correcte, que li diuen la pequeña bombonera, allà a Vila-real, allà al centre, hi ha un teatre que portava Tàrrega, Barrachina i Gotarris i Barrachina, i des de Crea Escena sempre vull potenciar tindre la música de cambra dins del Teatre Tagoba, i això tindrem al setembre i a l'octubre en 2 concerts, el trio Signus, que és resident a Londres, i després el quintet de vents de la nostra orquestra del festival d'Arcreare, i això és una de les grans novetats. Després el plat fort del cicle sempre és el concert sinfònic, que després parlem, després l'òpera Gourmet, que aquest any farem Il Trovatore, és un gran títol de Verdi, en un repartiment extraordinari, internacional. Vindrà la soprano milanesa Olivera Mercurio, la mezzosoprano Maria Luisa Corbacho, que està cantant en els grans teatres d'Espanya, el baríton Carlos Lozano, el tenor Manuel Valero. O sigui, realment tindrem un repartiment de luxe per aquest Il Trovatore, i tancarem el cicle en el concert de Nadal, que és el 26 de desembre, que sempre és el concert de Sant Esteve, que és la guinda al pastel, no? És el aquell concert que per la gent de Vila-real i per la província és aquell concert que es fa a l'arciprestal de Vila-real on tots els Nadals omplim el dia de Sant Esteve, no? El segon dia de Nadal, que és festiu a Vila-real, i aquest any comptarem amb la participació de l'orquestra del cor Tutte Voci i un director de Sèrbia.
1: De un cicle molt internacional, eh?
2: Sí, enguany realment hem obert l'agenda internacional i tenim, crec que en tots els projectes sempre hi ha gent internacional, o sigui, i aquest director és un director de l'òpera de Belgrado i ve per primera vegada a dirigir el concert de Nadal, Stefan Cekic.
1: Ara, a preguntar-li a Héctor què veia ahir d'especial en esta vuitena edició. Jo crec que una de les coses va ser aquesta música de cambra, perquè ja arribeu també fins al Teatre de Tagoba, que jo crec que és tota una institució a Vila-real. Héctor, què et sembla a tu esta vuitena edició i què trobes d'especial?
3: Pues, com bé hem dit, és molt il·lusionador poder estrenar el Teatre de Tagoba i presentar aquest cicle de música de cambra, perquè ja fa molts anys que portem darrere de poder fer algo en Tagoba, en el teatre on originalment se feia aquest tipus de música, no? Música en xicot de format, de cambra, i al final ho hem aconseguit. Anem a inaugurar aquesta temporada amb 2 concerts de música de cambra. Esperem que el cicle puga créixer i se puguen oferir molts més concerts.
1: M'agradaria preguntar-li a Tomàs, amb l'ajuda de Josep, que ens farà una mena de traductor, sobre el concert del dissabte, és el concert simfònic que obri este cicle. Tomàs, can you speak about the concert?
4: Yes, I think our concert has a very nice program. Even there are three composers, Schubert, Shostakovich, and Beethoven. We have some certain line between these works, and I think these works are speaking about life, about human, about different characters, about situations, and I think it will be very interesting for everybody to listen it and to know how it is possible through music to express yourself and
1: en suave en un prove, jo crec, no?
2: Clar que sí, està comentant que el programa té una línia artística molt definida, que són tres compositors, Schubert, Shostakovich i Beethoven, i que realment parla de l'amistat, parla de la humanitat, parla de la llum, i que realment és una obra que connecta molt bé les tres parts. Hi ha que destacar que la segona part, o sigui, perdona, la segona obra de Dmitri Shostakovich, Piano Concerto, és amb Kristi Kapten, que és doctora pianista del Conservatori Nacional d'Estònia i és un excel·lent pianista, amb el nostre trompeta solista Rubén de la Rosa, que este concert de piano número 1 en do menor se considera que és com un doble concert, és per a piano, trompeta i corda. És la segona obra. But basically it's a very nice connection between those three pieces, those three composers, and what else you wanted to say?
4: It is very fast program, but the orchestra is very, very much and well prepared to play such a vigorous program, and yesterday evening I was very surprised that actually first rehearsal was very, very successful.
1: Ha dit que ahir es va sorprendre, no?
2: Sí, no, que està molt content i està molt impressionat del nivell de l'orquestra, que és la primera... A veure si podem escoltar...
1: Clar, és que ella havia anomenat algo d'ahir, jo sé que vau tindre assaig,
2: sí,
1: i tenim...
2: Sí, és molt surprise.
1: Molt surprise, tenim l'àudio d'un trosset, una retalladeta, dice assaig, a veure com sonava.

0: It's very nice.
1: You're surprised. I'm very
2: surprised. Is it really what we do? But I promise on Saturday in the concert it will be faster, more energetic, more powerful, more humoristic and everything. So we try to add different sides.
0: Sí, bueno, mucha energía y humor para el sábado.
1: Promes molt. Realment el concert, Airen, lo que comenta es que en el primer assaig va estar molt sorprès de l'energia que portava l'orquestra i que realment està molt compromès amb l'orquestra i que promes molt el concert del dissabte perquè promet a l'orquestra que tindrà molta més energia, molta més llum, molta més de tot, no? Vitalitat de lo que hem escoltat i crec que lo que hem escoltat és la primera lectura de l'octava sinfonia de Beethoven, o sea, que realment el concert promet. I m'agradaria recalcar que és un concert solidari.
0: Anava a dir-te que no se'ns oblide la vessant solidària que sempre també caracteritza un poc este cicle. Per a qui anirà destinat?
1: Per a l'associació de Parkinson de la província de Castelló i

0: not only artist, but person, musical music person, and actually he's a leader of music. And so I'm very glad that I have been his teacher some years. And I tell you one story about Joseph. So after graduating his symphony conducting, he decided that I will study choir conducting. And after 2 months doing that, he received a second prize in the Estonian choral conductors competition. So it was the greatest surprise this time. So no, he's full.
1: Que va ser molt bonic que el destí mos posarà junts al camí. I bàsicament jo vaig estudiar en ell direcció d'orquestra i direcció de cor, i quan li vaig dir que volia estudiar amb ell direcció de cor, als 2 mesos vas guanyar un concurs d'estudiar direcció de cor. I això li va marcar molt a ell, però bueno. So we are such a good friends since then. Ha sigut un regal de Déu que el nostre camí se unirà en algun moment. S'ha creuat en algun moment i des d'aleshores som molt amics.
2: Bueno, pues es tornarà a creuar damunt dels escenaris, en este cas el proper dissabte, dia 13 de juny, a Vila-real, a l'Auditori, amb este concert simfònic que obri una nova edició del cicle de música clàssica a Vila-real. Així que Josep Gil, Héctor Cabrera i Tomàs, thank you very much, i a vosaltres gràcies per vindre també a la ràdio i estar amb nosaltres per parlar de música clàssica i de cultura, que falta fa a la nostra societat. Gràcies als tres.
1: Moltes gràcies, Andrea.
0: Gràcies.

0: Mare meua, una secció plena de curiositats.
1: David Costa Rosa, molt bon dia.
2: Molt bon dia de nou.
1: Una altra volta, perquè tu eres una persona tan versàtil que pots estar parlant d'esports a l'inici del programa i acabar parlant de curiositats de la nostra terra.
2: Són dues coses que m'agraden molt, els esports,
1: sí,
2: i les curiositats.
1: És veritat, així que anem a fer un programa redó perquè l'hem començat amb David i l'acabem amb David parlant d'una curiositat que avui ens dus, que la veritat que no sé on, a quin lloc ens vas a portar.
2: Doncs mira, avui anem a parlar d'un símbol, jo diria que el major símbol d'un dels pobles, per a mi i crec que per a molta gent, més bonics de la província de Castelló.
1: I si no m'equivoque, que té la denominació de poble més bonic d'Espanya.
2: Sí?
1: Sí, sí,
2: pues
1: sí.
2: Mira, això no...
1: és un dels quatre de la província de Castelló.
2: Buah, pues això no ho sabia, Andrea. Evidentment, són molts els que al parlar de Vilafamés o escoltar el seu nom, pensem... En què pensem? Doncs en aquesta pedra gegant, en la roca grossa, així és com es coneix. Però la veritat és que investigant un poquet m'he adonat que hi havia molts detalls i molts aspectes que jo, per exemple, no coneixia i que pense que molta gent potser no conega, més enllà de que sí, que en Vilafamés hi ha una pedra espectacular.
1: Qui
2: gegant.
1: Nos ha fet la foto?
2: Qui nos ha fet la
1: intentant
2: foto?
1: Intentant sostindre la pedra com si fores la persona més forta de tota la província de Castelló.
2: Tu te l'has feta?
1: Jo la tinc de xicoteta feta, sí, sí, sí. Pues la tinc guardada.
2: Jo no ho sé, el que sí que recordo de xicoteta és pujar a la pedra,
1: a la pedra,
2: que he de dir que no se pot fer, està prohibit.
1: Està prohibit.
2: I jo de xicotet pues, no ho sabia.
1: No passa res. A tu. Al David Menut el perdonem, al David Gran sabem que no ho tornaria a fer.
2: Home, no, no. Ara, l'altre dia, de fet, vaig estar en Vilafamés.
1: I no te vas pujar a la pedra.
2: No va ser per falta de ganes, però ja tenim una miqueta més de cap i no...
1: Una miqueta ja va, David,
2: una
1: tampoc.
2: Tampoc tant. Tampoc massa, Andrea, tampoc massa, però lo justet pa no fer aquestes coses. Bueno, lo que te diria, que n'hi ha, crec que molts aspectes, molts detalls d'aquesta pedra que no conesquem. Bueno, comencem, si vols, amb les dades més fredes, més matemàtiques. Quant diries que pesa aquesta pedra?
1: Uf, jo què sé, 3 tonelades?
2: Pues bueno, no t'has anat tant. Són 2 tonelades, un poc més de...
1: Bueno.
2: 2, no, perdó, 2.000.
1: Ah, pues entonces me han anat de molt. 2.000 tonelades, 2.000 tonelades 2000, o 2.000 kilos?
2: 2.163 tones.
1: 2.000 tones?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Wow.
2: Claro, tu pensa que 2.000...
1: Millor dir dos, saps?
2: 2.000 kilos pesa un cotxe. Per exemple, però clar, aquesta pedra són més de...
1: 2.000 quilos pesa un cotxe?
2: Sí, aproximadament. Sí, 1.500, 2.000, depèn del cotxe. El meu no, perquè és molt xicotet, no sé el teu, però...
1: Jo no sé quant pesa el meu cotxe, David, no tinc la fitxa
2: pues
1: tècnica.
2: Pues ara, després del programa, ho mirem, però vale, pesarà 1.500, 2.000 quilos. Bueno, això no era de lo que veníem a parlar. El cas, són més de 2.000 tones, 832 metres cúbics, la veritat és que és una autèntica barbaritat. Està situada en el carrer La Font, té una inclinació de 34 graus, que impressiona quan estàs ahí davant. Està declarada com a bé d'interès cultural, com tot el cas històric de Vilafamés, i és el principal símbol identitari dels vilafamesins. Ells s'identifiquen molt en aquesta roca grossa. De fet, el regidor de turisme d'allí de Vilafamés, Raúl Forcadell, ens ho explicava.
3: Sí, a part de turísticament, és un símbol identitari nostre. Nosaltres, molts pobles de la roca grossa, i som nosaltres. De fet, hi ha diverses associacions que porten el nom de la roca. I sí, turísticament, doncs, ve molta gent i la miren i forma part del trajecte normal d'anar pujant per a visitar tot el casc antic que el tenim declarat bé d'interès cultural. Uh-huh.
2: Bueno, pues com escoltem, és tot un símbol no sols turístic, sinó també per als locals del poble, i a més és una pedra que va donar lloc a una anècdota superxula, que la veritat és que és el que em va fer voler parlar d'aquest tema, i és que quan Vilafamés es va anar expandint des de la zona on estava el castell, que està dalt de tot del poble, se va anar expandint un poquet cap a baix per a anar construint cases, perquè el poble anava augmentant de població, i clar, van arribar al lloc on estava la roca grossa. Els molestava per a construir cases allí, i el que van voler fer va ser una cosa molt curiosa, que ara anem a escoltar, que també ens la contava Raúl, i que la veritat és que no vaig dir massa bé.
3: Està documentat quan el poble original està on està el castell, el poble va anar a fer-se gran, entonces està ahí la roca i molesta pues, per a fer la construcció de cases i encara fer més gran el poble. Entonces la gent del poble, els mascles d'entonces, van decidir que la nena rodejaran una corda i estirar perquè caiguera. se van posar tots, van començar a estirar, la corda se va a trencar i van caure tots de cul en terra. En la qual la pedra que tenim aquí, si fes de rodeno, és d'un color roig, pues tot el cul se va fer roig i a partir d'ahí ens diuen culrojos. Això va ser per la Renaixença, o sigui, quan el poble va començar a créixer.
1: Els culrojos que diuen a Vilafamés.
2: Clar, jo no sabia tampoc d'on venia i la veritat és que me pareix supercuriós.
1: És molt curiós.
2: Pensar, és que clar, tu t'imagines la imatge de tots els homes d'aquell moment.
1: Tots els mascles, eh?
2: Els mascles.
1: Els mascles.
2: Els mascles que hauria...
1: Estirant la corda.
2: Hauria de veure com estàvem de forts, però clar, evidentment, no sé si és possible físicament.
1: Jo a mi, clar, em venen al cap dos preguntes. Un és el risc de que la pedra pugui caure,
2: clar.
1: I dos és si les cases que hi ha baix la pedra són més econòmiques que les que estan a la part de dalt, per pues, el risc, per el risc.
2: Pues no ho sé, la veritat, també, ara se m'acaba d'ocorrer, clar, si ells estaven baix tirant en la corda, si hagueren aconseguit tirar la pedra els hagués caigut.
1: És el que jo he pensat també, David,
2: no sé, no
1: quan
2: sé.
1: Estava en contacte, però bueno, era... segurament tindrien una idea més ferma de com fer-ho que tu i que jo, que no som molt arquitectes
2: no,
1: en el
2: no.
1: tema de menjar pedres.
2: Per a res, segurament ells ho tenien millor pensat, encara que no vaig ir massa bé, i com dient, i ser rodeno del que està feta la pedra, pues va acabar tacant de roig el cul d'aquells homes i va donar lloc al malnom que avui dia tenen els vilafamesins, com dèiem, a aquests culrojos. Però és una roca que també alberga més curiositats, i és que ens han contat que, i m'he fixat, i és veritat, que vista des de quan estàs pujant pel carrer, té una forma similar a una balena.
3: Bueno, també té la peculiaritat, ara, per desgràcia, s'ha perdut. La roca depèn de l'àngul que la mires. Si la mires de pujar, quan estàs pujant al poble, veus que té una forma com de balena. I fins fa no molts anys, en la cresta de la roca, sí. N'hi havia una figa palera. Que de fet dona nom al comerç que n'hi ha al costat, que se diu la palera. I esa figa palera semblava que era l'aigua que tiren les balenes quan estan respirant fora
1: que
3: de l'aigua.
1: Que curiós, mai m'he fixat en lo de la balena.
2: Pues te pots fixar perquè jo també vaig buscar les imatges i la veritat és que sí. Però ens contava també Raül que esa figa palera va morir, lamentablement, i
1: ja no tira aigua la balena.
2: Ja no tira aigua, la balena s'ha quedat sense aigua. I una de les curiositats també que vaig llegir i que parlant en Raül me va comentar que no és aixina, que no forma part de la tradició, però que últimament no se sap molt bé per què s'està parlant d'això, és que se dia que si tu toques la pedra i demanes tres desitjos, un dels tres se complirà.
1: No un dels tres no sabem
2: un
1: quin.
2: Un dels tres no se sap quin, però Raül diu que no és aixina.
3: No, això és fals. Això és de fa uns anys. Se va inventar una persona, corre no se la veu, però mai en la vida ha existit esa llegenda de que ara diuen de que si la toques i demanes tres desitjos te concedis un. No, això no... Ara mateix no està passant. De fet, quan algun influencer, que tenim molts influencers que venen al poble, fan algun reel o alguna publicació al respecte, des de les xarxes de l'Ajuntament i de Turisme, pues li responc dient-li que moltes gràcies per la visita del poble, estem molt agraïts, però que l'Ajuntament no ens fem càrrec de si aquests desitjos no se complixen.
1: Això és com quan vas a la Fontana i Trevi tires una moneda. Qui te garantitza que se complisca?
2: Pues
1: o que tornes o el desig?
2: Ningú.
1: Bueno, pues els 2.100, les 2.100 tones que pesa esta roca grossa, que ens dia el nostre company Álvaro Jiménez, que com han pesat esa roca? Bueno, pues és una bona pregunta que jo crec que tindrem que resoldre en un altre mare meu, David.
2: Això ja ja donaria per a un altre.
1: Però que algú ens conte com es pot pesar una roca que està posada on està i que no es pot menjar ni en tots els mascles d'un municipi. David Costa Rosa, gràcies pel mare meu d'avui.
2: A tu, Andrea.
1: I per arribar amb nosaltres a final de programa. Tornarem demà, 12:20, puntuals, com sempre, a Ciaro i Poro i Castelló. Fins demà.